0: Las siate mesa aisie d'Olivia Kristen ai puspel studio cu las novitats.
1: Avest il souverän Schweizer dezidi l'enchante September davart l'iniziativa da neutralitat e l'iniziativa d'alimentazion na fissen quellas bech passadas a l'urna, qua mussa la segunda recherche dall'Institut GFS Berna per incumbenza della SRGSSR. Oma duas iniziativas fissen midas refusadas cum passa a 60%. En la Lituania han avions de combat de la NATO set a la noc sin mardi in a drona o ses i clair la drona era chargiada cu un material explosiv. Persunas del facia in neutraliza la charge explosiva anuncia il ministro de defensiun lituan. Hier sera comenzat la stagiun de hockey sin glace, il club de hockey de Tavau a comenzat cu una victoria a casa contra els SC Tigers se quai cu un 4-1.
0: Grazie, Olivia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ozai si. Per part zu Lief, per part sur Trac. Also, entre mir es di, ad encontrasera eise de quinta cun Draca. Per part e ureces intensivs, quae sur tot el mesauc, la bregaglia e del puschlav. Las temperaturas maximales e la region de Quera, redon 25 grads, en sur selva d'entre gisiade 25 grads, e l'engedina muss el termometer tocken 6 grads.
2: Rund per il di.
0: Yeah, dir wenn uns du schamichal Jan Janet de Schuel fustau bide da kunel ots runde finale per blunder Janies jackpot. Ayadanton budu esser tutina als wir gutinja bons pel folk la valete de chin chun conte francs. Ci sa forse weis e vus inega mostjes de da kunus al ki crisis. Tenton nigin stress. Un court moment, Dinus Luen. Force con vous!

La Lady Gaga è quest'au dies van la socia isi e weis mrau in vossa borsa. Nisu dis wustir quels ke droven an soma bubli munaida. Basta scho wus, weisas de we in de chum francs. Del 1928, u calai in a valeta stravagada, nicchia in a munaida sfalsificada. Al centro de brevs de Turic Müllingen, a la duana della posta, giù dubis de vart in paquet derivant de Hong Kong, ad a un flau in a roche cincuns sfalsificai culanada 1928. Tals de chum francs del 1928 doen ve enorme valeta a naturalma in totals collezionaders ca ein alla cerca de quels. Tenton oha, als sfalsificaders ein bustai mals a wunda, al diameter de quels cincuns era bain identics agli original denton la paisa, ad auters details filigrans dil de chun francs schwitzers a de musau che se tracte da sfalsificaziuns. Les munaides cun derivanze da Hong Kong eren adressades ad in habitant del Turgovia. Iau, vius bussevi, a cic quels eren adressai.